0: Gente, llueve, para, llueve, para.
1: Allá, no. Pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare.
2: Valparaíso, llueve, para, llueve, para, llueve, para. En Calera.